Ego, absa, tenia, so, calic, quan no el curs us van equivocar a tirar-li caixa, no sona, loco, anem-nos.